Como somos nós, limitamos a comunidade, as almas que estão com a vida, as que partem para a obra comanda. Saya Nurulina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyhadu kepada Anda.